0: que no pots menjar diners.
1: De que els cartos no són comestibles.
2: De que no puedes comer dinero.
0: El futur
3: és teu.
2: El futuro
4: en nos.
2: Onda ODS.
0: Onda ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Per a un mundo más justo y sostenible.
2: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

Ja, si era a vida. Bé, d'aquella que no serà perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant mai de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?